0: Són 3 sets.
1: Tot d'una àmplia amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim el cel poc ennigulat, però durant l'hora baixa creixeran núvols d'evolució, sobretot a l'interior de Mallorca, on no es descarta algun ruixat. Les temperatures se mantenen avui amb poques variacions i podem arribar a màximes de 33 graus a Palma, 32 a Eivissa, 30 a Maó i 29 a Formentera. Per altra banda, a Menorca bufa vent moderat de tramuntana, a la resta de l'arxipèlag vent fluix de direcció variable amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 24 graus a Eivissa i 25 a Palma, Maó i Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot trobant retencions a la via de cintura en sentit cap a Andratx, des de l'estadi Balear fins a sortida cap a la carretera de Soja, també a l'altura de la Taulera. No? En sentit cap a l'aeroport, a l'estudiant de Gènova, també trobaran retencions i algo de circulació lenta a la zona de les escoles. A l'autopista d'Inca també trobaran algo de circulació lenta a l'altura de Santa Maria i també a l'entrada de l'espolígono de Son Castelló. A la resta de vies, ara mateix, la circulació és bastant tranquil·la. És tot. Bon dia.
1: Ho dèiem en portada, el govern recorrerà el reial decret aprovat pel Consell de Ministres que augmenta la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats per a les Balears. L'Estat eleva fins a les 434 el nombre de places de referència. Són 28 més que les que havien establert l'any passat i que l'executiu de Proens ja considerava excessives.
0: El govern considera que aquest increment no respon a la realitat de la pressió migratòria que viuen les Balears, si és una nova imposició de l'executiu central. Segons les dades de la Conselleria de Famílies i Afers Socials de les Balears totalen a dia d'avui 795 menors no acompanyats, una xifra que pràcticament duplica la capacitat ordinària establerta pel govern central i que asseguren evidencia la saturació del sistema de protecció i llenc.
1: Dos de cada tres menors que arriben a les Balears són tutelats per l'IMAS, depenent del Consell de Mallorca i des d'on asseguren que els recursos estan totalment desbordats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
4: No entendemos nada, ya que la última visita que hizo la ministra de Infancia a Mallorca nos comunicó que entendía la sobresaturación que vivíamos en esta isla y que ya no habría, digamos, derivación de menores hacia Baleares. Por tanto, ¿esto qué significa? O bien, que no se coordinan en el gobierno o directamente que nos toman el pelo y aquello que nos dicen a la cara después aprueban otra cosa en el Consejo de Ministros.
1: Davant d'aquesta situació, l'IMAS ja està tramitant la licitació de les obres per ampliar les instal·lacions de Son Tous.
0: Es tracta del centre habilitat com a primera acollida per atendre els menors estrangers no acompanyats que arriben a Mallorca. De moment, compta amb 20 places, tot i que acull més menors dels inicialment previstos i ara s'ampliarà fins a arribar a les 80 places.
1: I 8.000 persones migrants de les Balears podran regularitzar-se com a mínim gràcies al procediment extraordinari impulsat pel govern central. És l'estimació que fa la plataforma de la immigració de les Balears, que celebra el procés, tot i que critiquen que moltes persones han quedat fora per manca de temps. Jorge López, bon dia.
5: Bon dia. Esperant que es resolgui el seu expedient, està fred i arriba de Colòmbia a Mallorca fa un any i mig.
6: Tengo muchas esperanzas. Tener mi niña, cotizar, hacer mis horas, trabajar bien y ayudar a mi gente que todavía tengo en Colòmbia.
5: Patricia, argentina de 58 anys, aterrà a l'illa l'octubre del 2024. Ella ja ha pogut regularitzar la seva situació.
7: Estar legalmente con papeles en un país que te dé la posibilidad de trabajar, la verdad, es una felicidad grande porque yo vengo de un país donde he trabajado 30 años como enfermera, licenciada en enfermería, y acá de pronto no poder ejercerla, ¿entendés? Entonces decía, bueno, trabajemos en lo que podamos trabajar manteniéndonos hasta que nos salgan los papeles.
5: Es calcula que més d'un milió i mig de persones de tot Espanya se podrà acollir a aquesta regularització extraordinària. Tots ells l'hauran de renovar d'aquí un any i, depenent dels seus països d'origen, podrien haver d'esperar fins 10 anys per demanar la nacionalitat i establir-se de forma permanent.
1: La presidenta del govern, Marga Provenç, ha criticat també aquest procés de regularització, assenyalar que ha ocasionat un efecte crida, diu, i que els serveis públics de la comunitat ja estan tensionats. Afegeix que la mesura ha tingut un interès electoralista i partidista.
8: I el que sí podem dir i afirmar amb total contundència des de les Illes Balears és que en el cas de la nostra comunitat autònoma ha provocat un efecte

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, l'índex de pressió humana a les Balears ha batut un nou rècord amb 1,64 milions de persones a l'arxipèlag al mes d'abril. Són unes 2.000 persones més que en el mateix mes del 2025, segons les dades de l'Institut Balear d'Estadística. Un increment del 0,13% en la dada màxima registrada, que potser no és més impressionant. Ara bé, cal tenir en compte que la dada mínima registrada aquell mes és un 9,4% superior a la d'abril de l'any passat. I en un context de sensació creixent de saturació, els hotelers esperen l'arribada d'entre un 1% i un 1,5% més de turistes que l'any passat. Josep Rodríguez és el director executiu de Cercotel Group, comercialitzadora de Viatges Barcelona.
2: El factor seguretat que aporta Espanya, que aporta concretament les Illes Balears en aquest cas, estan predominant, inclús s'està treballant amb números de que això pot representar aproximadament solament aquest efecte, l'efecte net, entre un 1 i un 1,5% més de persones per prevaleixer l'efecte seguretat sobre l'efecte inestabilitat o sobre l'efecte pèrdua de poder adquisitiu.
1: Avui és dimecres, 1 de juliol. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Jorge López. Menorca reordena la ubicació dels pisos turístics.
3: El Consell assegura que els darrers 3 anys ha donat de baixa més de 1.500 places de lloguer turístic als nuclis urbans i les ha autoritzat a les zones tradicionalment turístiques. L'objectiu, diu la consellera insular d'Ordenació Turística, Núria Torrent, és recuperar els pobles pels residents.
4: Volem contribuir a facilitar l'accés a l'habitatge i volem preservar la identitat dels nostres pobles.
1: Més suspesos en les proves d'accés a la universitat.
3: Enguany un 10% dels alumnes presentats ha estat no aptes, 3 punts percentuals més que l'any passat. El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que aquestes xifres no són bones i ho atribueix a l'aplicació de l'OMLOE des del 2022 a les Balears.
5: Vull la col·laboració de tota la comunitat educativa, de docents, de directors, de sindicats, de tots, perquè aquests resultats els posaran damunt la taula perquè els han de revertir, perquè Balears no se pot permetre aquest lluny.
1: Un ferit crític a Eivissa per l'explosió d'un tanc de gas.
3: La deflagració s'ha produït a Cala Molí, a Sant Josep. El pacient és un home espanyol de 46 anys amb cremades extenses. Una segona persona es troba ferida lleu, és un portuguès de 26 anys. Tots dos han estat traslladats a Can Mises.
1: Més psicòlegs per l'atenció primària a les Pitiuses.
3: El govern assegura sentir-se molt satisfet dels resultats de la prova pilot iniciada fa 9 mesos. 1.200 persones han estat ateses pels 4 psicòlegs del programa. La consellera de Salut, Manuel Manuela García, asegura que próximamente ya serán 9.
6: Estamos muy contentos con el trabajo que están realizando los psicólogos. No lo digo yo solo, lo dice cualquier ciudadano que se acerque.
1: El Betlem de la Sang ja està restaurat.
3: Després de 2 anys de feines, aquest diumenge, el Betlem napolità més antic de l'estat tornarà a estar exposat al públic. L'objectiu, segons explica la restauradora Luisa Roca, ha estat donar d'unitat totes les peces que formen part del conjunt, que en les peces més antigues acumula 5 segles d'història.
7: I al ser un Betlem que ha tingut tantíssima devoció, pues se ha ido completando a lo largo de la historia. Las figuras más antiguas son como de finales del 14, 15 y luego pues hay, no sé, las distintas épocas.
1: I en els esports?
3: El Mallorca s'acomiada de Mateo Josef, Maraix Cambula i Cito Lubumbo després de finalitzar les respectives sessions al club. El club guarda silenci, en canvi, sobre el futur de Javi Llabrés i Pichu Cuellar, que ahir van acabar contracte. Qui ha fet les primeres declaracions és el primer fitxatge de la temporada, el davanter Adrián Fuentes.
8: Espero veros pronto en Son Mois y os prometo trabajo, esfuerzo y, sobre todo, tratar de ayudar lo máximo posible para conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Amunt Mallorca.
1: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
9: Bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears creixeran núvols d'evolució que a l'interior de Mallorca principalment podrien deixar algun ruixat de poca rellevància. Avui les temperatures se mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 33 graus a Palma, 31 a Maó i Eivissa, 29 a Formentera. Demà dijous a Menorca tindrem el cel poc ennigulat i a Mallorca i a les Illes Pitiuses esperam intervals de núvols amb ruixats principalment durant l'hora baixa a l'interior de Mallorca. Així mateix, les temperatures se mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. Se preveuen màximes de 31 graus a Palma, 30 a Maó i Eivissa, 29 a Formentera. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10, com cada dia, al Radio Diari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial.

0: la reforma legal que propone
1: la noticia desde todos sus ángulos.
2: Ha sido una decisión unánime.
1: Con todas las opiniones y todos los puntos de vista.
3: Yo entendería que no fuera así.
1: Información plural para todos.
4: El retorno de los migrantes seguirá siendo.
1: Porque te gusta estar bien informado.
5: La situación humanitaria en Pakistán.
1: Informativos de Radio Nacional de España. Servicio público.
6: Las dos, la una en Canarias.
7: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este primero de julio en el que las cifras inundan nuestro informativo, algunas dolorosísimas como esos 2.000 muertos ya y más de 45.000 personas que siguen desaparecidas en el norte de Venezuela. Continúan los intentos desesperados por encontrar a alguien con vida cuando estamos a horas de cumplir una semana de los terremotos. Nuestros ojos y oídos en la zona son Bea Viaño y Luis Montero. Bea, saludos.
8: Buenas tardes. Pues a pesar de que se va a cumplir esa semana, después de tantos días de agotamiento buscando, sin dormir, mal comiendo, muchos han perdido ya la noción del tiempo, y para las familias y equipos de rescate hoy simplemente es un miércoles más en el calendario. La Guaira no ha parado la labor para localizar a los desaparecidos. La búsqueda se hace hasta con las manos si hace falta. Wilmer Hidalgo, padre de una joven fallecida, se dedica ahora a ayudar a sus vecinos.
9: Nosotros mismos, que con nuestras propias manos excavamos y hacemos todo lo posible para rescatar a todos aquellos vecinos que todavía se encuentran acá.
8: Muchos nos preguntan hasta cuándo se busca a los vivos. Hay un protocolo de la ONU que señala que la búsqueda termina 24 horas después de haber encontrado a la última persona con vida, aunque esto no deja de ser un protocolo.
6: Gracias. Otra cifra preocupante nos trae de vuelta a España con el asunto del que sin duda más han hablado y más han oído hablar en las últimas semanas.
10: Fatal, la verdad.
11: Pasa las cosas muy temprano, porque si no, no se puede.
12: Con resignación y con agua.
13: Es insoportable salir a la calle.
6: La gente ha sobrellevado el calor como ha podido, pero enfermos crónicos y personas vulnerables o con patologías previas se han llevado la peor parte. Las muertes por calor en junio han marcado un récord histórico en España. 1.000 personas fallecieron a causa o por complicaciones relacionadas con la canícula. A partir de y media analizaremos por qué y por qué Europa y el Mediterráneo parecen estar llevándose la peor parte de la subida de las temperaturas. La frontera que marca este 1 de julio, también afecta a la economía. En España entra en vigor la actualización del decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán. Luego repasamos, y se nota ya en las gasolinas en estos días que rondan la primera gran operación salida del verano. Además, la Unión Europea aplica desde este miércoles, de forma oficial porque ya estaba activo, el pacto comercial con Estados Unidos que permite a Washington exportar bienes industriales libres de aranceles a cambio de un gravamen de solo el 15% para la mayoría de productos europeos. Aunque este techo no se aplica ni a acero ni al aluminio. Sobre el acero, precisamente, la Unión activa hoy también las nuevas reglas que recortan casi a la mitad el volumen de acero comunitario que puede entrar al mercado comunitario libre de arancel. Es para proteger la industria siderúrgica europea de la sobreproducción global, sobre todo de China. Y también, como medida proteccionista, sobre todo frente al gigante asiático, entra en vigor el arancel por importe de 3 euros para pequeños paquetes que entran en el espacio común procedentes de países extracomunitarios. Volviendo a España, además, desde hoy la ley de paridad impone a todas las empresas del IBEX 35 que el 40% de sus consejos de administración sean mujeres, algo que prácticamente todas cumplían desde hace meses. En este punto vamos a pisar el parque madrileño. ¿Cómo están las cosas hoy en los mercados? David Martínez, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Empieza la segunda mitad del año con caídas en las bolsas europeas. El IBEX 35 retrocede casi un 1% ahora mismo y lucha por no perder los 19.300 puntos. Wall Street también apunta a una apertura en rojo, con la atención puesta en la localidad portuguesa de Sintra, donde desde el lunes se dan cita los mayores banqueros centrales del mundo, y hoy está prevista en menos de una hora la comparecencia de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, así que los mercados estarán muy pendientes de ver qué pistas da en torno a su política monetaria.
6: Un par de apuntes políticos. Mientras sigue la polémica por cómo puede afectar al censo la ley de nietos, el PP sigue negociando con Vox para que apoye en Andalucía la investidura de Juanma Moreno, y en Sumar, la coordinadora y una de las principales líderes del movimiento, Lara Hernández, deja el partido y la política denunciando ser víctima de una campaña de desprestigio tras una investigación abierta contra ella por supuesto acoso laboral hacia trabajadores que acaba de ser archivada por falta de pruebas. Ay, Mar Rosa Perarno, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Sandra.
0: Empezando con una última hora, un incendio en un edificio de Amberes en Bélgica y al menos 5 muertos. Corresponsal David Vivero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, la policía ya le ha adelantado a los medios locales ese primer balance de este incendio, al menos 5 muertos, podría haber más, y un número considerable de heridos, tanto graves como leves. Las cifras, como decimos, no son definitivas porque los bomberos continúan revisando el edificio por si encuentran nuevas víctimas. En él habitan más de 200 personas. Los bomberos han conseguido contener el fuego, pero todavía no está extinguido. Todavía hay mucho humo en este bloque de viviendas de 10 pisos en las afueras de Amberes, la segunda ciudad del país. No se sabe aún qué provocó el fuego, pero sí que empezó en la planta baja.
0: Y aquí estamos muy pendientes de los más de 40 heridos en un accidente de autobús en Lleida. 4 están críticos. El vehículo se ha empotrado contra un edificio en pleno centro de la ciudad. La conductora habría perdido el control. Pepa Sangenís.
10: El autocar con 55 pasajeros, muchos temporeros que iban a trabajar a la campaña de la fruta, ha impactado contra la fachada de la Diputación de Lleida en la Rambla de Ferran. Juanjo Bellostas es el jefe de los bomberos de Lleida.
12: El vehículo se dirige directamente e impacta sobre el edificio. Parecería una pérdida de control del vehículo.
10: 12 de los heridos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Además de los 4 muy graves, hay 9 menos graves y una trentena de leves. José Ramón Ropero es el jefe de los servicios de emergencias médicas de Lleida.
15: Un accidente gravísimo porque al final había muchos heridos al mismo tiempo.
10: La conductora del autocar llevaba poco tiempo en la empresa, iba acompañada de un instructor que es uno de los heridos más graves. Los Mossos de Escuadra ya han abierto una investigación para aclarar las causas de este accidente.
0: Además, atentos al incendio que desde este martes afecta al término municipal de Leciñena, en la provincia de Zaragoza. Preocupa mucho el viento, el calor y la baja humedad porque pueden dificultar las labores de los más de 300 efectivos que trabajan en la zona para tratar de estabilizar las llamas. Buscamos la última hora sobre el terreno. Ahí está Alejandro Navarrete. Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. 2.200 hectáreas afectadas ha dejado por el momento el incendio forestal que está sacudiendo la Sierra de Alcubierre entre Huesca y Zaragoza. Evoluciona favorablemente, pero está lejos de estar estabilizado. Acaban de apuntar desde el gobierno de Aragón cierta tranquilidad. Eso sí, entre los vecinos de esta zona, porque no se han producido daños humanos ni tampoco materiales. Los escuchamos.
17: Hombre, claro, porque pensábamos que iba a ser muy grande la quema. Y además con el aire es difícil de apagarlo en esos montes.
18: Hemos venido a las 6 para empezar a preparar bocadillos del avituallamiento para que se lo pudiesen llevar quienes venían ahora al incendio.
19: Cansados, pero no lo podemos notar porque queda mucho.
16: Comienzan las horas más críticas para este incendio de Alcubierre, cuyas causas se desconocen, y el tiempo no lo está poniendo nada fácil. Como decías, el cierzo sopla con fuerza y cada vez hace más calor, casi 30 grados a esta hora.
0: Y este miércoles también hemos resuelto, Sandra, una desaparición, la del cuadro de Sorolla, que sus propietarios dejaron por olvido en la acera de una calle de Sevilla mientras cargaban su coche antes de salir de viaje. Ha aparecido en Murcia, lo encontró un turista y se lo llevó a casa, nos cuenta el periplo Ángela Ruiz.
20: Recogió el cuadro porque le llamó la atención el marco y decidió investigar primero con la inteligencia artificial y después con expertos. Yolanda Muñoz realizó la tasación para la casa de subastas Alcalá.
21: Creo que puede valer 50.000 euros e incluso más. La obra está firmada.
20: Tras conocer el reclamo familiar, contactó con la policía para devolver el lienzo. Nos lo cuenta el protagonista, Andrés Hurtado.
22: Y yo pensaba, digo, pues ¿cómo has tirado a la gente este cuadro a la basura? Digo, mira, el cuadro me lo llevo a Murcia y me compro una casa. Con las perras que me den del cuadro. Total, que al final cuando llegué a Sevilla, abro el móvil y veo la noticia que han robado un cuadro en Sevilla. Digo, pues si es que tengo yo. Entonces llamé a la policía y le dije que el cuadro estaba robado y yo me lo encontré tirado en la calle.
20: En los próximos minutos la policía recogerá la obra para hacer las comprobaciones correspondientes y entregarse a la familia.
0: Y una cosa más antes de los deportes, una despedida. Fallecido a los 74 años, Víctor Willis, el policía y vocalista de los Village People y coautor de grandes éxitos como este In the Navy que estamos escuchando. Después, en el tiempo de la cultura, les recordamos.
6: Tres partidos de 16avos de final. Juega una de las anfitrionas y también una de las favoritas, Inglaterra. Daniel Ampuero, buenas tardes.
23: Abriendo la jornada a las 6 de la tarde, hora española, ante la República Democrática del Congo. A las 10 de la noche, Bélgica-Senegal, y el que gane se va a enfrentar al ganador del siguiente partido, que empezará a las 2 de la mañana entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. Estados Unidos busca ser la tercera de las anfitrionas que pase a octavos de final. Esta madrugada lo ha hecho México tras ganar a Ecuador. Su rival será Inglaterra o el Congo. también han pasado Noruega, que se va a medir a Brasil, y Francia, que arrasó a Suecia y ahora se enfrentará a Paraguay. La selección española ha llegado esta madrugada a Los Ángeles, donde mañana se va a medir a Austria. Luis de la Fuente dará rueda de prensa a las 11:30 de la noche, porque allí hay 9 horas de diferencia con España. Y mañana también se jugará el Suiza-Argelia y el Portugal-Croacia, de donde saldrá el rival de España si consigue pasar de ronda.
6: Pues todo esto y mucho más a partir de 12:30. Ahora llegan nuestros compañeros de los centros territoriales.
1: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
3: Bon dia, són les 2:10. L'índex de pressió humana a les Balears bat un nou rècord i registra 1,64 milions de persones a l'arxipèlag un dia del mes d'abril. Són unes 2.000 persones més que en el mateix mes que el de 2025, segons les dades de l'Institut Balear d'Estadística. És un increment del 0,13% en la dada màxima registrada, que potser no és massa impressionant. Ara bé, cal tenir en compte que la dada mínima d'aquell mes és un 9,4% superior a la de l'abril de l'any passat, de l'any anterior, i en un context de sensació creixent de saturació, els hotelers esperen l'arribada d'entre 1 i 1,5% més de turistes que l'estiu passat. Avui és dimecres, 1 de juliol, Julià Blasco, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Margarida Blanquer. Menorca reordena la ubicació dels pisos turístics.
4: El Consell assegura que en els darrers 3 anys ha donat de baixa més de 1.500 places de lloguer turístic als nuclis urbans i les ha autoritzat a les zones tradicionalment turístiques. L'objectiu, diu el govern insular, és recuperar els pobles pels residents.
3: Un ferit crític a Eivissa per l'explosió d'un tanc de gas.
4: La deflagració s'ha produït a Cala Moli, a Sant Josep. El pacient és un home espanyol de 46 anys amb cremades extenses. Una segona persona es troba ferida lleu. És un portuguès de 26 anys. Tots dos han estat traslladats a Can Misses.
3: I en els esports?
4: El Mallorca s'acomiada de Mateo Jose, Maraix Kulumba i Cito Lubumbo després de finalitzar les respectives sessions al club. El club guarda silenci, en canvi, sobre el futur de Javi Llebrés i Pichu Cuellar, que ahir va acabar contracte.
3: I coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears creixeran núvols d'evolució. A l'interior de Mallorca, principalment, podrien deixar algun ruixat de poca rellevància. Avui les temperatures se mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 33 graus a Palma, 31 a Maó i Eivissa, 29 a Formentera. Demà dijous a Menorca tindrem el cel poc ennigulat i a Mallorca i a les Illes Pitiuses esperam intervals de núvols amb ruixats principalment durant l'hora baixa a l'interior de Mallorca. Així mateix, les temperatures se mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. Se preveuen màximes de 31 graus a Palma, 30 a Maó i a Eivissa, 29 a Formentera. És una informació d'EMET.
3: Ho dèiem en portada, l'índex de pressió humana a les Balears ha batut un nou rècord amb 1,64 milions de persones a l'arxipèlag al mes d'abril. Són unes 2.000 persones més, un 0,13% més que en el mateix mes de 2025, segons les dades de l'Institut Balear d'Estadística. Jorge López, bon dia.
24: Bon dia. El major nivell de pressió humana de 2026 es va registrar el dia 30 d'abril. L'índex de pressió humana mínim va ser de 1,54 milions de persones, és a dir, no hi va haver cap dia on hi hagués més menys que aquest nombre de persones. Aquesta xifra, per cert, és un 9,4% superior al mínim de l'any passat. La mitjana del mes va ser 1,58 milions de persones, la qual cosa representa una pujada del 0,96%, o el que és el mateix, cada dia del mes d'abril hi havia unes 15.000 persones a l'arxipèlag que l'abril de 2025.
3: Tot això en una temporada en què els hotelers esperen l'arribada d'entre un 1 i 1,5% més de turistes que l'estiu passat. És l'increment estimat per l'efecte Destinació Segura d'Espanya.
4: Aquests percentatges extrapolats a les Illes Balears signifiquen entre 190 i 285.000 turistes més que els de 9 milions registrats el 2025. Són les xifres que s'han posat damunt la taula a la jornada Futur i Competitivitat del sector hoteler, que es fa avui a Palma. Josep Rodríguez és el CEO de Cerc Hotel Group, comercialitzadora de Viatges Barcelona.
25: El factor seguretat que porta Espanya, que porta concretament les Illes Balears en aquest cas, estan predominant, inclús s'està treballant amb números de que això pot representar aproximadament solament aquest efecte, l'efecte net, entre un 1 i 1,5% més de persones per prevaleixer l'efecte seguretat sobre l'efecte inestabilitat o sobre l'efecte pèrdua de poder adquisitiu.
3: I a Menorca, el Consell Insular ha donat de baixa més de 1.500 places de lloguer turístic als nuclis urbans per destinar-les a lloguer residencial. Es tracta de traslladar l'activitat de lloguer vacacional a les zones turístiques i deixar les cases als pobles pels veïnats.
4: El 2023 hi havia 3.228 places de lloguer turístic a Menorca. Ara n'hi ha 28.944. Els tres darrers anys s'han donat de baixa 1.334 places turístiques ubicades dins els pobles. També s'hi afegeixen les 200 eliminades per expedients sancionadors. L'objectiu, diu la consellera insular d'Ordenació Turística, és recuperar els pobles pels residents. Núria Torrent.
7: Són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial. Volem contribuir a facilitar l'accés a l'habitatge i volem preservar l'identitat dels nostres pobles.
4: El conseller ha donat de baixa d'ofici llicències d'habitatges que duien inactives més de 3 anys. Alhora que ha creat una borsa temporal per reordenar l'activitat a les zones turístiques, explica Torrent.
7: Aquestes 1.300 places van a la borsa temporal i es resignen a zones aptes, perquè estaven dins els pobles que són zones no aptes, es donen de baixa, van a la borsa temporal i s'assignen a les persones sol·licitants previ pagament de 2.500 euros per plaça i van sempre a zones aptes, zones turístiques.
4: El conseller ha posat 5 inspectors més, ara n'hi ha 12. En els 3 darrers anys s'han obert 222 expedients en sancions que superen els 4 milions d'euros.
3: I quan comencem el mes de juliol, la platja de Sant Tomàs, es mitjorn gran, està sense gandules ni parasols. El govern encara no les ha autoritzat i quan ho faci en permetrà manco de la meitat que l'any passat. L'Ajuntament d'Es Mitjorn Gran ha fet públic el seu malestar i convida els hotelers de la zona a fer arribar les seves queixes a l'executiu autonòmic. Llorenç Allés, bon dia.
8: Bon dia. L'any passat es van autoritzar 344 gandules i ja estaven instal·lades en aquestes dates. Enguany, les gandules i els parasols encara no són a la platja i el govern només en permetrà unes 120. L'Ajuntament d'Es Mitjorn Gran es queixa d'aquesta retallada i també de la lentitud de la Direcció General de Costes del Govern Balear. Amb un comunicat expressant el seu malestar i assegurant que aquesta decisió suposarà un forat econòmic per a l'Ajuntament que ingressarà molt manco del que tenia previst en concepte de concessió a les platges. I els hotelers, tot i que no fan declaracions, sí admeten el seu malestar i asseguren que reben queixes constants dels turistes, com aquesta que hem recollit aquest matí a peu de platja.
9: Pensàvem que tindríem gandules tal i com estava anunciat. Estan molt decebuts i hem hagut de comprar tabeoles.
11: Ara passant més temps a la piscina de l'hotel. No és atractiu ser a la platja sobre l'arena tot el dia.
8: Altres, en canvi, aplaudeixen la situació actual d'una platja amb més espai lliure i també hi ha qui fa el seu agost.
13: Muy bien, me parece muy bien, que siempre había un montón, no había donde poner las toallas y nada, entonces este año maravilloso.
14: Sí, en comparació als anys, no tal com venen més tovalles i sobretot també més sombrilles.
8: En el dia a dia a la platja, els socorristes asseguren que reben de manera constant queixes per la falta d'aquestes gandules i parasols.
26: Como ven en internet que aquí hay tumbonas y cuando llegan no están, hay gente grande que no se quiere tumbar en el suelo, en la arena y que prefiere las tumbonas y como no están, sí. Algunos se van.
8: El govern balear amb qui hem contactat declina fer valoracions sobre la situació.
3: Moltes gràcies, Llorenç. I aquí a Mallorca avui arranca el servei de reserva prèvia de places al TIP, una iniciativa del govern per intentar pal·liar els problemes de saturació d'algunes línies d'autobús per l'alta afluència de turistes. Per ara es tracta d'una prova pilot que estarà disponible només a la línia 203 i a la freqüència de les 3 de l'hora baixa. És el trajecte que surt del port de Sóller cap a Palma. De moment, només dues persones han guardat un seient per avui. Enrique Mas, bon dia.
27: Bon dia. Qualsevol persona amb la targeta intermodal pot reservar amb 48 hores d'antelació una de les 55 places d'aquest autobús que fa aturada a Sóller i a Deià. Divendres entrarà en funcionament la reserva telefònica, però ja se'n pot fer des de la pàgina web del TIP. S'ha triat aquesta línia per fer la prova pilot perquè és una de les més demandades de Mallorca. A més, les carreteres de la Serra fa que aquesta ruta només la puguin cobrir autobusos de 55 places quan la flota del TIP n'hi ha de més capacitat.
28: Me parece bien, pero ponen más buses.
29: En segons quines hores, que és complicat, hi ha molta cua.
27: Des del govern diuen que és només una prova pilot, és un estat inicial i defensen que el que realment notaran els usuaris és que han incorporat 6 busos més a tota l'illa. Lorena del Valle és directora general de mobilitat.
2: un bus addicional a la 104 que va de Magaluf a Palma. Recordem que havíem afegit dos busos més a l'1 de juny. També afegim un bus addicional a la línia de Can Picafort a Palma, i aquest bus addicional a la línia 203, Port de Sóller, d'allà, Vall de Mosa a Palma. Aquest autobús addicional a la línia 203, que és on es fa aquest pla pilot, fa que les freqüències de Vall de Mosa a Palma incrementin un 43%.
27: La prova pilot durarà mesos i, si funciona, s'estendrà a altres línies.
3: Més coses, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat la constitució de la Junta de Compensació de Songüells, que impulsarà la construcció de 3.097 habitatges en aquest barri.
24: S'executarà mitjançant projecte residencial estratègic, però de moment no s'ha confirmat quan iniciaran les obres. Es preveu que 1.675 vivendes siguin en preu limitat i 1.422 lliures. Des de l'Ajuntament confirmen que aquest és el pre que més habitatges s'oferirà i el que més avançat està dels 8 previst a Palma. Mercedes Celeste, portaveu de l'Ajuntament de Palma.
10: Aquest conjunt de projectes residencials estratègics suposaran la construcció de milers de nous habitatges a Palma, dels quals més de la meitat tindran algun tipus de protecció o directament seran a preu limitat.
3: I de l'àmbit municipal us destacam que l'associació Arca ha qualificat d'inacceptable i necessari l'impacte visual que produirà sobre l'edifici de Gesa el projecte de rehabilitació que va presentar la setmana passada l'Ajuntament. Escoltam el seu vicepresident, Josep Massot.
12: Tenia un efecte important, i és que donava importància i singularitat a l'edifici de Gesa, evitava també que hi hagués més visuals que confrontassin damunt també el centre històric, perquè no només estan parlant de l'edifici de Gesa, sinó també ser visuals damunt del centre històric.
3: Els suspesos a la selectivitat s'han incrementat 3 punts percentuals el darrer any a les Balears. L'any passat van ser un 7,5% de no aptes i enguany són un 10,4%. La nota mitjana dels aprovats ha estat d'un 5,6.
4: Per assignatures, la nota mitjana de matemàtiques científiques és d'un 5,01 amb un 50% d'aprovats, mentre a ciències generals i física la nota mitjana no arriba a l'aprovat i la meitat dels alumnes que varen fer aquests exàmens el varen suspendre. En el cas de llengües, català i castellà, la mitjana d'un 5,5. El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que aquestes xifres no són bones, però ho atribueix a l'aplicació de la LOMLOE des del 2022 a les Balears.
15: Des de l'any 2022, que estem en un punt en un 96,70% d'aprovats a la PBAU, passam a un 89,60 ara. Han davallat 7 punts. Vull la col·laboració de tota la comunitat educativa, de docents, de directors, de sindicats, de tots, perquè aquests resultats els posaran damunt la taula, perquè els han de revertir, perquè Balears no se pot permetre aquest luxe.
3: I el govern valora com a molt positiu l'impacte del pla pilot per tractar la salut mental des dels centres d'atenció primària. En el cas d'Eivissa s'han atès fins a 1.200 pacients en els 9 mesos que porta en marxa Ignasi Gras.
16: Durant el 2025 es van atendre 1.200 pacients més en les 3.000 consultes de salut mental a l'atenció primària d'Eivissa des de l'octubre de l'any anterior. Des del govern balear valoren molt positivament aquestes xifres d'aquesta prova pilot que pretenia millorar i apropar l'atenció emocional als centres de salut perquè fos més accessible pels pacients amb trastorns lleus. Manuela García, consellera de Salut Balear.
17: Y nuestra opción es aumentar el número y aumentar el número de psicólogos en atención primaria, porque pensamos que vamos en el camino correcto y que lo importante es que los ciudadanos accedan de una manera rápida a un servicio que le pueda hacer en un momento determinado, que no cronifique un proceso, que tenga una atención precoz.
16: Per això també es vol que Formentera tingui un psicòleg al seu centre d'atenció primària. A més, també s'augmenta la unitat de salut mental infantojuvenil amb un psicòleg clínic, una terapeuta ocupacional i un treballador social més, a banda d'incorporar també una plaça per infermeria i una altra d'administratiu exclusives per a aquesta unitat.
3: I encara a Eivissa, la policia local de Santa Eulària ha intervingut en una festa celebrada en un terreny rústic de Santa Gertrudis amb centenars d'assistents. Els agents han aixecat 15 actes per tinença de drogues, 4 conductors han donat positiu en consum d'estupefaents i s'han hagut de retirar 6 vehicles que no tenien assegurança i altres han estat sancionats per estar mal estacionats.
27: Varen ser els veïns els que alertaren de la festa que havia generat diferents incidències de trànsit. Decenes d'assistents han estat identificats i també el propietari de la finca, qui no ha permès més els agents en cedir-hi a l'interior. La policia local calcula que hi podria haver voltant del 200 persones. El regidor de Seguretat Ciutadana és Juan Carlos Rosselló.
0: Había problemas de convivencia al tener toda esa zona colapsada con vehículos aparcados o mal estacionados y que hemos procedido a su denuncia y retirada. Tampoco no nos ha querido ni dejar entrar en la vivienda ni dar mucha más información. Se van a hacer investigaciones para ver si se trata de una fiesta ilegal y proceder a su levantamiento de acta y denuncia si fuera el caso.
3: I quan són les 2:24, obrim la crònica de successos.
4: Dos ferits, un d'ells en estat crític a Eivissa per l'explosió d'un tany de gas a Calamoli, al municipi de Sant Josep. La deflagració s'ha produït a les 10:30 del matí. Segons informa el SAMU, s'han traslladat al lloc dels fets dos recursors mòbils i dues ambulàncies. Els dos pacients han estat traslladats a l'Hospital de Can Misses. Un d'ells és de nacionalitat espanyola i 46 anys. Presenta cremades extenses. L'altre és un home de 26 anys de nacionalitat portuguesa. Es troba en observació urgències en estat lleu.
3: L'Audiència de les Balears ha condemnat a 5 mesos de presó cadascun dels 6 joves que varen tatuar un penis a la cara d'un jove amb discapacitat a Manacor el 2021. També els imposa multes de més de 2.500 euros i que indemnitzin conjuntament a la víctima amb un poc més de 18.000 euros. El perjudicat pateix una discapacitat del 38% i, a més, li varen cremar els morros amb pega, li varen fer piercings i l'afaitaran les celles. El tribunal els ha condemnat per conformitat després que hagin reconegut els fets i consignat prèviament la indemnització.
4: S'incrementa un 25% la superfície forestal afectada per incendis els primers 6 mesos de l'any en comparació amb el mateix període de l'any passat. L'arxipèlag ha patit 40 incendis, 11 més que el 2025. Així ho assenyala les darreres dades de l'IBANET.
3: Moment ara de la informació esportiva.
27: És el primer fitxatge del Mallorca per a la temporada que ve. El davanter de 29 anys ha firmat amb el club vermell per 4 temporades fins al 2030. El club ha pagat la clàusula de 3 milions d'euros al Córdoba, on la darrera temporada el jugador va fer 14 gols. Adrián Fuentes ha explicat per què ha fitxat pel Mallorca.
1: El pedazo de club que és, la història que tiene, la estructura que tiene, creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
27: El Mallorca també ha anunciat les eixides de Mateo Josep, Maras Cumbula i Cito Lubumbo després de finalitzar les respectives sessions al club. Josep ha sigut el futbolista que més ha portat a l'equip jugant 30 partits fins que una rotura del lligament creuat anterior lo va deixar fora de la dinàmica d'equip. A més, Javi Llabrés i Pichu Cuellar acaben contracte, però el club no ha comunicat de moment si els jugadors continuaran al Mallorca. L'equip mallorquinista ja coneix la seva fulla de ruta a la segona divisió. Arrencarà el seu camí el cap de setmana del 15 d'agost a Somos contra el Valladolid i tancaran la temporada visitant l'Almeria. Tots els equips de futbol i futbol sala de les Illes ja coneixen els seus calendaris de Lliga. Ahir se celebra el sorteig a la seu de la Federació Espanyola. Novetats també en el futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà una Lliga que estrena formant. Se dividirà en dues fases, una d'apertura i una altra de clausura. Cada una d'elles tindrà un guanyador i a final de temporada es farà un play-off pel títol amb 8 classificats. Els 4 que sumin més punts durant tot el curs i els finalistes de cada una de les fases prèvies. I bones notícies en tenis. Jaume Munar debuta a Wimbledon amb victòria. Guanya en 3-0 Francisco Cerúndolo, però 6-1, 6-4 i 6-3. El de Santanyí, 44 actualment en el rànquing, disputarà la segona ronda dijous contra el britànic Jacob Friendly. I Alex Abrines reapareix després d'un any retirat per presentar el seu campus d'estiu. L'exjugador palmesà destaca la importància de comptar amb 125 infants al seu campus. L'Aler ha assegurat que el primer any de retirada ha anat bé, desconnectant de l'esport, també desitjar sort i paciència al mallorquí Bama Miller pel seu aterratge a l'NBA i, a més, ha dit que s'implicarà més al seu antic club, el Col·legi La Salle.
5: Algo mirarem de fer. Ja, supos que La Salle, perquè, bueno, al final és el meu club. O sigui, que aquest any, si puc estar i ajudar a qualcun nin o a qualcun equip, pues ho faré.
3: I avui a la cultura parlem d'un patrimoni cultural i religiós amb 5 segles d'història. Dos anys després d'haver començat la seva restauració, el Betlem de la Sang torna a estar complet. A partir de diumenge, el Betlem napolità més antic de l'Estat serà noblement visitable.
24: Les tasques han consistit fonamentalment en la consolidació estructural de la capella, amb el sanejament dels murs, eliminació del sòcol antic de formigó que impedia una ventilació correcta i el reforç de la cova. També s'ha restaurat el pa d'ol original, la policromia i la lluïssor dels daurats en mantells i figures que amb el pas dels anys i l'efecte del llum dels ciris havien quedat molt degradades. L'objectiu, segons explica la restauradora Luisa Roca, ha estat dotar d'unitat totes les peces que formen part del conjunt, un conjunt que en total té una antiguitat de 500 anys.
6: I al ser un Belén que tiene tantíssima devoció, pues se ha ido completando a lo largo de la historia. Las figuras más antiguas son como de finales del 14-15 y luego pues hay, no sé, las distintas épocas, casi hasta el siglo 18, incluso 19, el siglo 18, la 17-18, pues que ya se hacen también adaptaciones barrocas, ya también en la otra capilla. Es una, podemos decir que es una obra viva.
24: Per tal de millorar la conservació de les peces, a partir d'ara es podrà venerar el Betlem en ciris ecològics que no emeten fum.
3: Aquí ho deixam nosaltres per avui. A la informació local torna a aquesta casa, a Ràdio Nacional, a partir de demà a les 7:25 del matí.